0: Molt bé, molt bé. Anem a parlar a continuació d'una cosa molt interessant, que és el curs, o sigui, la part d'antropologia del curs de cuina eivissenca que faràs tu. Lina, com has plantejat aquest curs?
1: Bé, per una banda, parlaríem primer dels productes que històricament s'empleaven més a Eivissa i allà que dins primer lloc la trilogia mediterrània, que era la vid, la olivera i els cereals. I a partir d'aquí, tot el que es derivava d'aquests tres productes, oli i altres derivats, vi, vinagre i altres derivats, i llavors pues, el gra per fer farines i tot el que es pot fer amb aquest tipus de d'aliments, no només blat, sinó ordi i el que sigui, i per menjades d'animals i tot. Això és, crec que, el bàsic i la pedra angular. I llavors, a partir d'aquí, aniríem a afegir altres cultius i, sobretot, arbres, com, per exemple, la figuera, el garrover, molt més tardanament els arbres fruiters, i parlar d'una cuina que era quilòmetre zero, que això no és una invenció del segle XXI, sinó que antigament la gent consumia el producte que tenien estancó de casa seua.
0: Correcte, sí.
1: A sorta de casa seua, i amb un aprofitament total de tot. I un exemple d'aprofitament total del producte és la matança d'esport. D'esport s'aprofita tot, fins i tot els ossos, se coua per fer la broma del dia de les matances, es morro, tot, tot.
0: A qui va dirigit aquest curs, Lina?
1: Bueno, jo crec que va dirigit a totes les persones interessades en cuina, però no només en cuina, sinó especialment en cuina tradicional, en cuina local i en cuina de producte quilòmetre zero o producte de continuïtat de vora de casa teua, vull dir, que és el que es feia antigament. Per això he dit abans que no és una invenció actual, sinó que tradicionalment lo raro era obtenir productes de fora.
0: Clar.
1: Que també havien d'arribar, perquè hi havia coses com l'arròs, el sucre, les espècies, algunes també n'hi havia aquí, com per exemple safrà, es feia cultiu de safrà. Tot això anava un dia a la setmana en el mercat, es baixaven productes de sorta per vendre i a la vegada es compraven coses que no es tenien a la casa.
0: Clar. O sigui, gairebé podríem reconstruir la història a través de la gastronomia.
1: Jo crec que sí, jo crec que sí. A més, no només per el que fa part des del punt de vista antropològic podem comptar o des del punt de vista etnogràfic, sinó també des del punt de vista arqueològic i d'antropologia física, perquè en els jaciments arqueològics es troben restes que es poden analitzar, inclús analitzant restes de mandíbules, també pots veure quin tipus d'alimentació duia la gent, saps? I és molt interessant.
0: I tant, i tant. I a més també suposo que es podrà conèixer pues, aquest mestissatge dins de la cuina, en este cas d'Eivissa, no?
1: Sí, efectivament. Hi havia uns plats principals i bàsics que tothom coneixia, i que tots pensam en primer moment, quan parlam de la cuina eivissenca, pensam en seguir en uns arròs de matances, sofrit pagès, sí, salsa de Nadal, però llavors te'n vas a un receptari i de queixos de cuina tradicional i trobes quantitat de receptes que moltes són en els mateixos productes, variacions, o coses que dius, realment tenim un sortit molt ampli de receptes. I no hem parlat del peix. Eivissa és una illa i el peix també està molt a l'abast. La carn també, perquè teníem corrals i teníem aviram i teníem ramat. Però el peix, qui més qui menys tenia peix, fins i tot la gent dels pobles de l'interior de Silla, Sant Rafael, Santa Lletrudis, estaven avesats que quan sentien el corn

0: Onda Cero nos acompaña Antoni Solivelles, alcalde de Escorca y director insular de la Serra de Tramuntana, para hablar precisamente del producto local, también de la importancia de ese turismo sostenible y también sobre el municipio de Escorca, que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Pero es muy importante también para ese turismo, incluso espiritual, aquí en la isla de Mallorca. ¿Qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: La primera pregunta també seria, sabem que s'està donant molta importància a tot el que és el producte local, la gastronomia. Quines són aquestes novetats que ha fet el Consell de Mallorca en aquest cas, que sabem que té a veure amb Soli, no? Amb Soli de Mallorca i els productors locals?
1: Bueno, precisament aquesta setmana en el ple del Consell s'ha aprovat l'adhesió de Mallorca a l'Associació Espanyola de Municipis de l'Olivo. I això permetrà a tot el món que envolta el món de ses cultiu de l'olivera i de la producció d'oli, per això integrar una pàgina web i una promoció que hi ha a nivell nacional d'oleoturismo. I això vol dir que es promoure un tipus de turisme cultural, de degustació, de coneixement i, en el final, donar un impuls en aquest productors de locals que se dediquen en el món de l'oli i l'oliva. I a més, també, des del Consorci de la Serra de Tramuntana, aquesta legislatura s'ha fet una important feina per intentar posar en valor aquells productes que són de la Serra de Tramuntana, productes que tenen el distintiu Serra de Tramuntana, no? I han tingut un creixement espectacular de productors que s'han adherit en el distintiu Serra de Tramuntana i s'ha donat un impuls molt important, com, per exemple, també s'ha fet dins aquesta legislatura el que és en el mercat de Solivà, que hi ha una paradeta gestionada per la cooperativa de soia i en la col·laboració del Consorci Serra de Tramuntana, on tots aquests productors del distintiu de la Serra de Tramuntana comercialitzen aquests productes i els acostam un poc a la ciutadania, perquè realment volem posar en valor el producte quilòmetre zero i el producte local nostre, i sobretot, que a nosaltres ens interessa, el de la Serra de Tramuntana.
0: I parlant també de tot aquest producte local, no? Sí que és veritat que cada vegada estem veient més

0: mercats emissors, no?, que se preocupen i ocupen el seu temps també quan venen aquí a Silla a conèixer aquest producte local, sobretot parlant a lo millor d'un altre tipus de turisme, no?, un altre tipus de turisme, com pugui ser el mercat nord-americà, també. No sé si això ho heu notat, no?, la Serra de Tramuntana, qualque auge, no?, d'aquest tipus de turisme més cultural o gastronòmic.
1: Sí, sense cap dubte. La finalitat, el cap i la fi del Consorci Serra de Tramuntana, amb aquest tema del distintiu Serra de Tramuntana, es dona a conèixer aquest producte. No només el producte en si, perquè, de fet, és extraordinari i no el dic perquè és que és així, no?, s'ha de l'oliva que tenim aquí és un producte extraordinari, així com molts altres productes, la taronja de soia, etc. Però és vera que cada vegada el visitant es vol conèixer més aquest producte i vol no només degustar-lo i dur-se'n aquest producte, sinó que també vol una visita cultural, a vegades per conèixer realment les tradicions, la cultura de que envolta tot aquest món d'aquests productes. I això és un incentiu important al lo que són els productors, perquè el productor, a part de vendre el producte, també està a vegades pues, fent una visita cultural, que això implica pues, un ventall d'ingressos per poder mantenir el cap i la fi, poder mantenir el producte. I de lo que més ens interessa a nosaltres és que tots aquests productors lo que fan és una feina importantíssima, que és mantenir el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana. Perquè qui produeix, qui té aquesta producció, qui cuida un olivar, qui cuida la zona de tarongers, de diferents tipus de cultius, pues tot això, en el cap i la fi, aquest productor el que ens fa és cuidar aquest paisatge. I això és el que més ens importa com a destinació de patrimoni de la humanitat.
0: Parlant també sobre aquest paisatge, no?, sabem que el Consell de Mallorca està encara en tràmit aquesta llei de la Serra de Tramuntana, que va presentar també en Llorenç Galmés, el president, a la Galotzó, varen també estar en aquella presentació. No sé per què és important aquesta llei o per què és necessari, més que res, no?, i quan s'aprovarà.
1: Bueno, aquesta llei està en tràmits, evidentment estem dins els terminis que teníem previts i seguim així. Nosaltres ens hem reunit amb tothom. La veritat és que estem molt contents del feedback que ha hagut en totes les associacions, entitats ecologistes, cooperatives, de tot tipus. Estem molt contents en la sensibilitat que ha hagut. I aquesta llei és molt important per una senzilla qüestió, és a dir, perquè posant solucions i simplificant la vida, la part administrativa i burocràtica un poquet de gestionar un territori dins la Serra de Tramuntana, tant pels particulars, propietaris, pagesos i també pels ajuntaments. Per nosaltres considerem que és molt important que hi hagi una simplificació i tota aquesta simplificació com us dugui a facilitar que les inversions dins el que és el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana siguin el més àgils possibles perquè realment puguem mantenir aquest territori com cal i recuperar aquelles zones que, pues, que a vegades necessiten pues, més inversió, i per això és molt important aquesta llei. Estem al cap i a la fi, el que fem és intentar simplificar i facilitar la gestió dins aquest territori que és un poc complexa.
0: I de moment està en tramitació, no se sap encara quan s'aprovarà, no sabem si abans de que acabi aquesta legislatura.
1: Hombre, esperem que sí, el que és la previsió la tenim d'aquesta forma, estem dins els terminis que havíem previst i de moment ara comença l'altre curs polític i esperem que ara continuï les tramitacions.
0: A més, com a batlle d'Escorca, no sé quina seria la reivindicació, no? Si xerram de la Serra de Tramuntana també tenim que posar en valor el municipi, no sé quina seria la principal reivindicació ara mateix com a batlle, no?, d'aquest municipi mallorquí.
1: Bueno, el municipi d'Escorca, curiosament, jo sempre dic una cosa que molta gent no sap. És a dir, és un lloc que tots coneixem, perquè és un lloc, un espai que ens agrada anar-hi a tots, perquè té una infinitat de possibilitats d'esbarjo a nivell de la ciutadania, àrees recreatives, zones d'acampada, excursionisme, etc. Però jo diria que el municipi d'Escorca, molta gent no ho sap, i és l'únic municipi de Balears que pateix despoblació. I això és una dada que molta gent desconeix. Quan posem el mapa d'Espanya, veiem les zones que sabem que hi ha despoblació, però a Balears surt el municipi d'Escorca, no? I és curiós, i tal vegada, pues, sí que aquesta és una qüestió que necessitem que posar damunt la taula i que necessita un tracte un poc especial, perquè no

0: És un municipi normal i corrent, aboneu un nucli urbà, per tant, és un municipi amb moltes finques, amb molt de territori, un territori muntanyós, i sempre pues, m'agrada posar en valor que és un lloc que tots mos agrada anar-hi, però és cuidador mantenir-ho amb una població tan baixa com té, amb uns recursos tan baixos com té l'Ajuntament, pues, no és tan fàcil.
1: Parlàvem també d'aquesta Espanya que s'ompli, no? Això moltes vegades en sentit, per exemple, la presidenta Ana Marga Proens parlant de que nosaltres, de Balears, no? Que som l'Espanya que s'ompli. Però, clar, en aquest cas a Escorca, quines mesures se podrien fer perquè hi hagi gent, no?, que vulgui venir a viure?
0: Bueno, mira, una de les mesures que estem parlant és un poc el que parlem, la simplificació administrativa i els serveis que se puguin acostar a la ciutadania. Qualsevol persona que vulgui viure en el municipi d'Escorca, estem parlant de moltes de possessió, molt disseminades, i clar, el cost de viure en un lloc així és molt més elevat que viure a qualsevol altre poble on tens pràcticament tots els serveis, no? I intentar cercar solucions de manera que pugui acostar gent a poder viure a dins un entorn únic i especial per jo, però en el mateix temps el dia a dia una família pues, té unes necessitats, uns al·lots, que tot això implica pues, diferents qüestions. Nosaltres des de l'Ajuntament, per exemple, cada any traiem una línia d'ajudes per a aquelles famílies que tenen al·lots i els han de dur a escola, de manera que pues, per desplaçament a les escoles en funció dels quilòmetres, de les despeses escolars, etc., pues, traiem unes ajudes per a totes aquelles famílies que estan en el municipi, perquè creiem importantíssim que tenim el privilegi de viure en un lloc únic, i això sempre ho dic, però també tenim molts inconvenients en quant a en el dia a dia de qualsevol família. Estem un poc en fora de tot. I perquè la gent se pugui assentar en aquest lloc necessita d'una col·laboració un poc més especial i unes ajudes un poc més especial, i en les nostres limitacions com a Ajuntament pues, ajudem amb allò que podem.
1: I qualcun missatge, no, que li agradaria transmetre també a tots els nostres oients d'Onda Cero, pensant també en aquesta despoblació, inclús animar, no, a la gent que visiti Escorca i que disfruti també d'aquest paisatge que sabem que és impressionant.
0: Sense cap dubte. És a dir, Escorca, com dic, és un municipi únic, emblemàtic, està dins el nucli de la Declaració de Patrimoni Mundial de la Serra de Tramuntana i té un volum de visitants molt important. Nosaltres el que demanem sempre és respecte. És a dir, jo sempre dic que la majoria de gent que ens visita s'aporta bé, és cuidadosa, respecta, però sempre hi ha una minoria que no respecta un poc les normes, no? I aquesta minoria, pues, la societat en general, els hem de tocar l'atenció de qualque forma, no? Quan un va a visitar el torrent de Pareix i ho troba net cada dia, és perquè cada dia, durant tot l'any, a primera hora de matí, una persona la repassa de l'Ajuntament, perquè si han deixat una lata o han deixat una botella, la llevam, perquè mantenir-ho net fa que, per exemple, un altre ja no hi deixi res, no? És una sensació, això, a vegades, no? Si un el deixa net, o troba un lloc net, normalment intenta no embrutar-ho. Però sempre hi ha qualque coseta, no? I aquestes feines no se beben, però se fan, i és el que nosaltres demanem, que la gent que ens visita respecti les normes, respecti la neteja del lloc, que el deixi tal com l'ha trobat, i això pues, és una de les feines que més ens costa, perquè tenim un volum de visitants important i intentant gestionar-ho amb els nostres recursos, però evidentment hi ha competències i coses que no són de les nostres, com la circulació per les carreteres i aquestes coses, pues això ja són temes que no són competències municipals i que són més complicats.
1: I amb aquest missatge ens quedem també molt important, sobretot per protegir, no?, i preservar el nostre patrimoni i el nostre territori. Antoni Solivelles, batle d'Escorca i també director insular del Consell de Mallorca de la Serra de Tramuntana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Onda Cero, aquí a Illes Balears en la Onda. Gràcies i fins la pròxima.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Illes Balears.
3: Un día descubres que tienes humedades.
4: Para, si ya...

0: declaración de varios testigos. 7:38. Tiempo ya para el repaso a la actualidad deportiva con Paco Muñoz. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. El Ayuntamiento de Palma invierte 1.300.000 euros en mejorar la iluminación y el sonido del Palau Municipal de Deportes en Somos. El alcalde, Jaime Martínez, considera que era necesario después de 50 años.
2: Com sabeu, dia 17 de setembre farà 50 anys que se va inaugurar aquest poliesportiu de Somos, un referent a la ciutat, i per tant jo crec que la millor celebració és aquesta nova inversió que s'ha fet. Ja l'any passat se va fer una inversió amb Estrispol i aquí s'ha fet amb una inversió de més d'1.300.000 euros, pues tot el tema de so, de llum, etc, perquè si volem a més tenir equips de primer nivell, hem de tenir un poliesportiu de primer nivell.
1: En Ibiza s'ha presentat hoy el España-Rumanía sub-21 que s'ha disputat el 6 d'octubre en Camises.
0: Y un último apunte, Calvià estrena colaboración con el Evolution Mallorca International Film Festival para consolidar el municipio como referente audiovisual y plató de rodajes. La alianza presentada este martes llevará a la zona iniciativas clave, incluyendo proyecciones, actividades de industrias y cines en Magaluf o Porta Adriano. Así nos vamos, les esperamos de nuevo mañana a las 7:20 en la sintonía de Onda Cero. La brújula continúa ahora con Marta García Ayer. Acaben de pasar, feliz tarde.